going right.

Bad guy.

0: el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Pili García. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país. Les condicions meteorològiques donaran una petita treva els pròxims dos dies, tot i que les temperatures continuaran sent molt elevades i el risc d'incendi es manté alt. En les darreres hores, els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell després d'una represa al flanc dret que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant la calor persistent i la previsió d'un nou repunt de temperatures de cara a la setmana vinent. A més, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu a l'Alt Camp. I tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins del vehicle atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant l'onada que s'estendrà encara fins ben bé entrada tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una petita lleugera baixada de les temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. I Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Els estocs del celler s'acumulen i no es compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat, responsable nacional de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
2: I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, dels viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda.
1: El sector vitivinícola ha convocat una tractorada a partir d'ara, de les 9 del matí, entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. I el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, però amb menys força, segons el primer baròmetre de l'any del CEO. Els socialistes obtindrien entre 36 i 38 escons, una mica per sota dels 42 que van aconseguir a les últimes eleccions. Esquerra milloraria resultats i se situaria en segona posició entre 24 i 26 diputats. L'enquesta també dona una pujada important a Aliança Catalana fins als 23 i fins i tot 25 escons, mentre que Junts baixaria fins als 16 o 18. Vox i PP quedarien empatats amb 12 o 13 diputats cadascun, i Comuns i CUP es mourien entre els 4 i els 5 escons. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: vols saber què passa?
1: Ràdio Manlleu, la ràdio d'Alter.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història?
0: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unió de Pagesos ha convocat avui una protesta del sector de la vinya per exigir mesures que garanteixin la viabilitat del sector. Anem fins a Ràdio Vilafranca. Adrià Fernández, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu? Doncs ara mateix ens trobem a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, just davant de la seu de l'Incavi, on en aquests instants el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos ha convocat avui aquesta tracturada. En aquests instants s'està produint un parlament públic per part de Unió de Pagesos i també han entregat una carta a l'Institut Català de la Vinya, de la Vinya i el Vi amb totes les mesures estructurals que demanen per combatre aquesta situació. Recordem que ara mateix el sector viu una crisi estructural molt greu en què alguns viticultors, alguns cellers, ja han comunicat que no els compraran raïm aquesta campanya o, si bé ho fan, en reduiran considerablement les adquisicions. Una situació provocada pels elevats costos pels elevats estocs acumulats després de la caiguda del consum de el vi i el cava. Per tot plegat demanen solucions imminents a la Generalitat com ajuts directes i un pla d'arrencada definitiu de vinyes. De moment el govern ha anunciat algunes mesures, però tot i això no són mesures suficients. Per tot plegat iniciaran en breus instants una tracturada, una marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia per reclamar totes aquestes millores estructurals.
1: Moltes gràcies, Adrià Fernández, des de Ràdio Vilafranca per aquesta darrera hora. Bon dia. I els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en els incendis que encara continuen actius o en fase de control. Les condicions meteorològiques donaran una petita treva en els pròxims dos dies, però l'episodi de calor no s'ha acabat i els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta. En les darreres hores, els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, després d'una represa del flanc dret que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També han donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que cremava des de dimecres. Tot i la millora, la consellera d'Interior, Núria Parlon, alerta que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. Parlon ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han enregistrat 345 incendis a tot Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. De fet, ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards per part d'uns nens en una zona amb risc de cremar. Recordem que el Pla Alfa continua vigent al nivell 4 de perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: aconseguís.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 12. Són les 12. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,97. I el primer cop, per primer cop, davant dels dobles graus de Física i Matemàtiques. Dels gairebé 60.000 estudiants preinscrits a les universitats públiques catalanes i a la de Vic, un 80% tenen plaça assignada. En general, les notes de tall han baixat lleugerament per primera vegada des de 2010. I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de Salut per suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida i que el cens de gens es va modificar diversos cops i que les vacunacions es van fer el més aviat possible quan no hi havia suspensions d'AstraZeneca. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals a la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. En l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València, Saragossa i també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons la investigació, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I els bombers continuen treballant en els incendis que ja estan estabilitzats o controlats en els darrers dies en un context de molt alt risc elevat per la calor i la sequedat del terreny. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel perill d'incendi i demanen màxima prudència. Entre el dia 1 i el dia 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts provocats per accions humanes. De fet, s'ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards. I el Pla Alfa continua a nivell 4, el màxim perill extrem d'incendi, a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limiten activitats al medi natural, com rutes, acampades o colònies. També es limiten o queden prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. Es mantenen els nous espais naturals tancats i, a més s'hi ha incorporat la Serra del Montsant.
2: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història?
0: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les dues.
1: Són les dues.
2: Ràdio Manlleu.
3: Dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
3: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i en vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya Central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la Terra Ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
3: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
6: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
7: Tot i que els amidaments de l'escultura estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
3: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
6: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
3: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
6: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
3: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
6: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
3: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
8: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
3: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
9: A 1:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
1: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ells t'ensenyaven pues, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador pues, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
9: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
3: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
6: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
3: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
10: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
10: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
3: Precisament, les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
12: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
11: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
12: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
11: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
3: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Anna Ruiz, bon dia.
13: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
14: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
13: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
3: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
6: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
15: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració i el tren acaba allà.
0: Notícies en xarxa.
3: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat, i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
17: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
16: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
3: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies. Es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
6: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
18: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
6: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
3: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima, per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En cap canvi. Junts cau a l'última posició.
6: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot, amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició, amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
3: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per, presumptament, haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya, endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
19: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
20: No, mai.
21: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
20: No ens fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
19: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
20: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
12: Sí.
20: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
21: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes a AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a ser, a tenir, la nota de tall més alta d'enguany. Passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
6: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos...
3: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC amb un 12,694 per a 60 places i Medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. Han portat a la visió Juan Mabuín.
22: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
23: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a el que és la nostra trajectòria, el que és la nostra història, però sobretot el que ha de ser el nostre futur.
22: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
3: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
2: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
5: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
2: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 2:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
3: I trobada institucional avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
7: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
8: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
7: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
24: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució va posar per damunt tot. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
7: En aquest sentit, com sentia, Millà ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
3: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miserax de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
26: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
25: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
3: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Goffriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
27: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
3: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
1: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
4: Bèlgica és una selecció molt potent. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
1: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem al bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlet barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip. I qui també ja pensa en la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
9: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
1: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
10: Un any con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
1: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda.
3: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
15: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
14: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
15: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
28: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
15: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
29: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
30: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
15: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països, el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
4: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i en vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
4: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
8: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
9: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
4: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
8: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
4: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
8: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
4: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
8: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
4: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
10: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal final contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
4: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
12: A 1:45 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
13: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ens t'ensenyàvem doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens dèiem fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador, doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampi.
12: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
4: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, el de Navarcles, el Bages i els de Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
8: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
4: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
14: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
14: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
4: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran a l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees en global.

0: confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
1: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
0: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
1: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar al Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
0: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
2: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
3: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
2: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
5: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
4: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
2: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
6: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
7: Lo que fa és que morretint l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua als finals del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant de que arribi l'aigua als finals.
6: Se tracta d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'aquest estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat enguany a una situació límit.
8: Notícies en xarxa.
2: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions al terreny, edifici per edifici, per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les

0: Obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
1: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
0: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
2: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
3: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
4: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
3: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
2: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
3: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
2: 3:15, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per, presumptament, discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
5: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
6: No, mai.
7: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
6: No ens fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
5: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
6: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
8: Sí.
6: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
7: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui hem conegut les notes de tall per de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
3: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. en tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau d'enginyeria en tecnologies aeroespacials més màster en enginyeria aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
8: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
10: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
8: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
2: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
12: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
11: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
2: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
13: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orchestra. En aquesta edició, el FinPT fa una aposta molt clara per les veus. Patti Serrano és la codirectora del FinPT.
14: Que aquest any, aquesta programació del FinPT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
13: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
15: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
16: Bèlgica és una selecció molt potent. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
15: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga a lateral del Barça, Jules Koundé, el primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
17: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
15: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
18: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
15: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'aler barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espar Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari. També començarà la pista del Pau, que el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congost serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la 7a etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
19: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
15: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures, el Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
2: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova amb un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
7: Bueno, creo que me he
9: saltado. No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
8: És la hora.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la passada nit unes 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Escoltem Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: Tot plegat en aquest sisè dia d'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. I en aquesta qüestió hem de lamentar la mort d'un temporer de 64 anys que va morir ahir dijous a l'Hospital d'Arnau de Vilanova l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca de Serós al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'hospital. Els Mossos van rebre l'avís. Cap a la 1 del migdia l'home hauria patit, segons sembla, un cop de calor. L'inspecció de treball, Mossos i autoritats judicials estan investigant-ne les causes. L'home vivia a Lleida i treballava en una empresa del municipi. I marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a l'excedent de raïm, una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert, podem dir, la porta a pactar indemnitzacions. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
3: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
1: I encara estem pendents d'aquesta 90ena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro que no podran tornar a casa fins aquí una setmana com a mínim. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici des de la Generalitat. Es garanteix que es canviaran els protocols en relació a la tuneladora per evitar a partir d'ara més esvorancs.
0: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: de 29 actuacions i planteja una intervenció integral amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida, reforçar la cohesió social i avançar cap a un model més sostenible, inclusiu i resilient. Entre les principals actuacions previstes, en termes de millora de mobilitat activa, figuren els carrers de l'Horta de Font, el carrer Torelló, carrer Sant Domènec, Bisbe Morgades, Sant Ferran i tot l'entorn del cementiri, mitjançant eliminació de barreres arquitectòniques, l'adequació dels itineraris de vianants i la renovació dels espais urbans per garantir-ne l'ús en condicions d'igualtat per a tota la població. Així mateix es preveu la naturalització i millora dels carrers Torrent Magí i Bisbe Aguilar i principalment del Passeig del Ter, com a actuació motriu incorporant solucions basades en la natura que incrementin el verd urbà i millorin el confort climàtic. En definitiva, obrim Manlleu al riu. En l'àmbit residencial, el pla contempla un programa de millora de l'eficiència energètica, l'habitabilitat i l'accessibilitat dels habitatges, amb actuacions destinades a afavorir unes condicions de vida dignes i adaptades a les necessitats de les persones residents. Dins l'àrea d'atenció especial, la que s'ha delimitat, s'han inclòs actuacions en equipaments rellevants que formen part important del patrimoni de la ciutat, com són la finalització del Teatre Municipal, la rehabilitació de Camp Puget i la cooperativa, la regeneració de Camp Mataró i l'impuls del Museu del Ter i del seu entorn, especialment de l'espai de l'antiga potabilitzadora, amb l'objectiu de reforçar el seu paper de tots aquests equipaments com a elements de dinamització cultural, turística i educativa del municipi. El projecte incorpora també actuacions de caràcter ambiental, com la millora de la biodiversitat i de la resiliència climàtica al Passeig del Ter, destinades a potenciar els valors ecològics de l'entorn fluvial, així com la millora del canal industrial per a la generació d'energia hidràulica, fomentant l'aprofitament sostenible dels recursos naturals i la transició energètica. Des d'una perspectiva comunitària i de cohesió social, el pla promou la creació i dinamització d'espais de convivència intergeneracional i intercultural, afavorint les relacions entre veïns i veïnes de diferents edats i orígens. També impulsa programes d'integració de les famílies als centres educatius, amb la finalitat de reforçar la participació comunitària i la inclusió social. En l'àmbit de la salut i el lleure, es planteja la millora dels espais esportius situats al Passeig del Ter, adequant-los a les necessitats tant de la població jove com de la gent gran i fomentant hàbits de vida saludables. Finalment, el Pla de Barris inclou actuacions integrades per a la promoció de l'ocupació i el desenvolupament econòmic, orientades a generar noves oportunitats laborals, donant suport al teixit empresarial local i afavorir la inclusió sociolaboral. Aquestes mesures es complementen amb l'impuls de fires i mercats com a instruments de dinamització comercial, promoció dels productes de proximitat i revitalització de l'activitat econòmica del barri i del conjunt del municipi. En resum, i per acabar, el que pretén aquest projecte és donar resposta a les necessitats del veïnat, incorporar actuacions amb una clara vocació oberta al conjunt del municipi i donar serveis i oportunitats perquè pugui gaudir i participar tota la ciutadania de Manlleu.
1: Gràcies, Pep. Doncs abans de procedir a votació, si cobrem torn de paraula, no sé si qui té torn de paraula, doncs entenc que Aliança, no sé si Aliança té torn de paraula o no, no? Doncs començaríem per ara, gent de Manlleu. Rossend.
2: Gràcies, alcalde, regidors, regidores, veïns d'alcalde, regidors, regidores, veïns i veïnes de Manlleu que ens acompanyen. Avui ens trobem en aquest ple extraordinari.

tenir una especial consideració amb les àrees d'atenció especial, és a dir, aquells barris o zones que es troben amb una renda per càpita per sota de la mitjana de Catalunya. No obstant això, quan analitzem la proposta que l'equip de govern ens presenta avui, la realitat és una altra. Ens trobem que alguns dels projectes que han inclòs no responen a aquests criteris de vulnerabilitat social i reequilibri territorial inicialment. S'han ajustat per incloure'ls a aquests criteris. Però el problema no és només el què, sinó també el com. Vostès van començar a caminar amb les actuacions preliminars el passat 13 de maig, convocant la reunió del grup motor. Curiosament, en aquella reunió no hi havia cap integrant d'Esquerra Republicana, dins del partit que, teòricament, formen part del seu propi govern. Si són incapaços de coordinar-se entre vostès, com pretenir fer partícips a l'oposició? Han preferit mantenir-nos al marge sense dir res, fins a l'últim moment. Un projecte d'aquesta envergadura requeria consens, no opacitat. I parlem clar. Estem davant d'un pla de 25 milions d'euros. Això pot hipotecar el futur de Manlleu durant anys. Com bé va advertir l'interventor municipal, l'execució i el deute es poden allargar fins a 8 anys. Esperem sincerament que no sigui així, però la realitat financera de l'Ajuntament ens obliga a ser extremadament prudents. Actualment, el capítol 6 d'inversions ja es troba compromès a uns 2 milions d'euros. Amb la càrrega econòmica que suposarà aquest pla de barris, la nostra capacitat de maniobra pròpia quedarà pràcticament anul·lada. No podrem fer cap millora imprevista ni arranjar el que s'espatlla de la via pública amb recursos propis. Dependrem exclusivament de peus i mans de les subvencions de terceres entitats com la Diputació o la Generalitat. Amb la nostra estructura pressupostària actual, Manlleu està permanentment al filo de la navaja. Si realment volem afrontar projectes d'aquesta envergadura amb tranquil·litat, el que hem de fer és enfortir la base de Manlleu, deixar de viure pràcticament de l'IBI, diversificar el teixit econòmic, atraure empreses a la nostra ciutat i aconseguir superar uns ingressos de l'IAE anuals que actualment estan estancats entre els 250 i 350.000 euros. El pressupost base de Manlleu està molt marcat i no admet experiments alegres. Si entrem al detall de les accions dividides en els tres eixos que proposen, trobem motius rellevants de preocupació. En l'àmbit de transformacions físiques, un del pla per acabar obres pendents que porten anys encallades, haver de recórrer un pla de barris extraordinari per enllestir el que s'havia d'haver fet feia anys en el dia a dia. No és millor demostració de com funciona la gestió de Manlleu? Parlem del Teatre Centre. Trobem partides molt interessants com les actuacions del Passeig del Ter, però també hi ha partides clarament insuficients, com la de rehabilitació residencial, dotada amb només 450.000 euros. Una xifra del tot curta si realment volem incidir en el parc d'habitatges del barri que més ho necessiten. Pel que fa a les transformacions ecològiques, les actuacions del Passeig de Sant Joan, tots som conscients que cal intervenir-hi, però per la seva gran complexitat i l'afectació directa que tindrà sobre la mobilitat i la vida del municipi, haurien d'haver estat consensuades prèviament amb tots els grups municipals d'aquesta sala. Moltes de les intervencions en transició energètica són necessàries, evidentment, però s'han triat espais que estan deixats de banda d'altres zones del poble que requerien aquesta intervenció de manera molt més urgent. I finalment, en l'eix d'acció sociocomunitària, trobem el cas més flagrant d'aquesta manca de consens, el Tech Hub. Aquest projecte ja va ser tombat en aquest ple la primera vegada. Posteriorment li van canviar el nom per aprovar-lo en una segona volta per la porta del darrere. I ara la traca final. Utilitzen el pla de barris per finançar una obra que no es compta amb el consens del poble de Manlleu. I recordem les xifres, que no són menors. D'un cost de 1.360.000 euros. Aquest ajuntament, recordem, que n'ha d'assumir de la seva butxaca el 40%. Estem parlant de més de 400.000 euros d'aportació municipal. Ja no parlem dels 40.000 euros inicials de l'expropiació, se'n recorden? En aquest mateix eix es parla d'impulsar fires i mercats, però ho fan sense una estratègia de fons. Es vol atreure turisme sense respondre a la pregunta bàsica. On es quedaran els turistes? On s'allotjaran a Manlleu? S'ha de generar riquesa, sí, però s'ha de fer amb seny, planificació i ordre. En conclusió, aquest pla de barris era una oportunitat d'or, una oportunitat per unir tots els partits polítics de Manlleu al voltant d'un gran projecte de poble cohesionat, tal com es va fer en el seu moment amb l'Institut Escola. Però la seva manca de voluntat de consens, la precipitació, les prioritats equivocades en alguns projectes i el greu risc econòmic futur en què posen

0: les finances locals durant els pròxims 5 a 8 anys ens impedeixen donar-hi el vot favorable. Per tots aquests motius, el posicionament del nostre grup en les diferents votacions d'aquest punt seran vot en contra i una abstenció. Gràcies.
1: Després contestarem quan haguem quedat al torn de les intervencions, sí, per part de la CUP.
2: Hola, bona tarda a tothom, també a la gent que ens segueix de casa. Gràcies, alcalde. Bé, doncs la convocatòria del Pla de Barris ho diu ben clar. La finalitat de la subvenció és fomentar les polítiques en l'àmbit de la millora urbana, ambiental i social dels barris i les viles d'atenció especial. Davant la necessitat de lluitar contra la segregació urbana, reduir les desigualtats socials i pal·liar els efectes de la crisi climàtica sobre la població. Lluny d'això, tenim la impressió que el projecte que es vol presentar és un conglomerat d'actuacions simples i inconexes que tenen poca relació amb els grans objectius socials de la Llei de Barris. Més aviat, creiem que es vol aprofitar la convocatòria per pal·liar el dèficit d'actuacions que no s'han fet durant aquest mandat ni els anteriors, tirant una mica de la literatura per entaforar-ho tot. De fet, des del nostre punt de vista, caldria pensar projectes de major envergadura que serveixin per revertir de forma real les desigualtats socials del municipi. Alhora, ens preocupa aquest caràcter inconex i la poca relació d'algunes de les actuacions previstes amb la filosofia de la convocatòria, perquè puguin incidir negativament en la concessió o no del finançament per portar-les a terme, tenint en compte, sobretot, que es tracta d'un fons de concurrència competitiva. Però anem a pams. Primer volíem parlar una mica en referència a l'àrea d'atenció especial. Tot Manlleu compleix la condició que la renda neta mitjana per persona és inferior de la mitjana a Catalunya, de manera que qualsevol barri de la ciutat podria ser objecte d'actuacions emmarcades en el Pla de Barris. Partint d'aquesta constatació, no volem entrar en una competició entre barris, però lamentem que no s'hagi tingut un debat públic i participat de quina era la zona més adequada per ser seleccionada com a àrea d'atenció especial. Estem d'acord que al centre li cal una posada al dia. De la mateixa manera, però, ens sobta que sí que s'hagin inclòs actuacions puntuals en parts dels barris més desfavorits a nivell social, com ara és el barri de l'Erm o el barri de la Mirosa. Ens temem que sigui purament a nivell instrumental, per assegurar-se la part de la puntuació, però no per desenvolupar-hi accions de calat en benefici dels que hi viuen, dels que hi vivim. I en relació a les activitats proposades, segons la convocatòria, el projecte que es presenti ha de promoure accions que busquin la transformació física, la transició ecològica i les accions sociocomunitàries. Creiem que moltes de les accions que planteja el pla, que avui es sotmet a votació, no responen exactament a l'objecte de la convocatòria, sinó que són deures pendents que no han prioritzat durant la legislatura. Ens referim a actuacions necessàries i que compartim, per exemple, la finalització i la rehabilitació d'equipaments ja existents, com poden ser el Teatre Municipal, el Museu del Ter o l'antiga cooperativa, que recordem que fins i tot es va plantejar de posar-la en venda. Però la qüestió de fons és que no s'hi ha fet actuacions rellevant durant el mandat i ara s'intenta encabir-ho tot en un pla de barris de qualsevol manera. Alhora, s'ha aprofitat per afegir-hi amb calçador projectes que no compartim, com ara el Tech Hub. És sobradament conegut que la nostra posició en aquesta iniciativa és contrària. I, per si no hagués generat prou polèmica, novament tenim sobre la taula l'expropiació de naus. Vamos, que això ja sembla el dia de la marmota. Paral·lelament, no veiem clar un dels fils argumentals principals del projecte, que és l'explotació turística del Passeig del Ter. És públic i notori que des de la CUP apostem per la dignificació de la riba fluvial del Ter, que s'acosti al conjunt de la població. Creiem, però, que d'aquí a convertir el Passeig del Ter en un parc temàtic hi ha un abisme i que a la vista de les problemàtiques enquistades en altres zones del país hauríem d'estar previnguts dels riscos de potenciar un sector econòmic del turisme. D'altra banda, les activitats a nivell sociocomunitari que es proposen considerem que són molt simples i de baix impacte. Des del nostre punt de vista, caldria pensar en projectes ambiciosos i estables, com ara la formació d'adults, la formació professional, el de català, i que no estiguin basats en el voluntariat, sinó en ampliar el professorat i en l'obtenció de recursos ben sistematitzats. I pel que fa a les accions en l'àmbit ambiental i ecològic, no hi ha cap actuació que realment tingui a veure amb reduir la contaminació. La nostra percepció és que només s'inclouen activitats de caire decoratiu al llarg del passeig del Ter. I en relació a la mobilitat, potser es podria haver aprofitat per incloure accions per pacificar el trànsit i promocionar la bicicleta com a mitjà de transport interurbà, millorant les infraestructures d'aparcament i la connectivitat entre barris. Anem al tema del finançament. Recordem que el 40% dels aproximadament 25 milions d'euros que es preveu que costin les actuacions previstes al projecte, és a dir, uns 10 milions d'euros, hauran de ser assumides per l'Ajuntament de Manlleu al llarg dels 5 propers exercicis. Ens preguntem si s'ha avaluat prou la capacitat econòmica del municipi per fer front a aquests 2 milions d'euros anuals, tenint en compte el pla de sanejament i la dedicada situació econòmica del consistori, que durant els darrers anys se'ns ha traslladat. Recordem que hem tingut importants retallades econòmiques en l'àmbit de cultura, de l'habitatge, de l'educació, de la participació ciutadana. Pel que fa a l'habitatge, sabem que el pla de barris no permet la construcció d'habitatge nou. Fet que no hi compartim, no estem d'acord, però en fi, ja sabem que no depèn d'aquest Ajuntament. Tanmateix, sí que ho permet fer la rehabilitació d'habitatges ja existents. Tot i això, des del nostre punt de vista, els recursos que s'hi destinen són insuficients. Tenint en compte el deteriorament de gran part dels edificis antics que hi ha al centre, l'àrea seleccionada pel projecte, creiem que s'hi hauria pogut destinar una part més gran del pressupost. Recordem, novament, que el Pla Local d'Habitatge, que s'està elaborant, constata que Manlleu té una necessitat urgent de creació d'habitatge i de rehabilitació d'habitatge. Ho veiem i ho vivim constantment amb un volum de desnonaments que hi ha. Setmana passada va haver-hi un desnonament, ahir n'hi va haver un altre.
3: Avui
2: n'hi ha hagut un altre. Així, reiterem novament la necessitat de posar l'habitatge al centre de l'actuació política municipal, entenent que és probablement el principal focus de generació de desigualtat social. I ja que el Pla de Barris no permet subvencionar la creació d'habitatge social, sí que podríem potenciar més la rehabilitació d'edificis ja existents. I finalment, voldríem també fer esment a les formes en què s'ha gestat el projecte. És l'últim. Però no perquè sigui l'últim, serà el menys important. A veure, volíem denunciar que, una vegada més, no s'ha tingut en compte per res l'oposició a l'hora de dissenyar aquest projecte. És evident que l'equip de govern feia temps que hi estava treballant i se'ns n'ha exclòs d'una forma clarament intencionada. Mirin, malgrat no els hi agradi, els recordem que nosaltres som aquí perquè una part de la població de Manlleu ens va votar i ens va fer confiança. Representem desenes de persones que volen un poble diferent del seu i que creiem que es mereixen ser respectades. Saben perfectament que des de la CUP hem participat en totes les reunions a les quals se'ns ha convocat i sempre hem procurat tenir una actitud proactiva fent aportacions i col·laborant en la mesura del possible. Això sí, no ho negarem, partint de projectes polítics diferents. Sigui com sigui, mai se'ns ha negat que volem treballar per un Manlleu millor. Creiem que se'ns hauria d'haver tingut en compte, sobretot considerant l'envergadura del projecte, que en cas de ser concedit, l'actuació del govern no serà només d'aquest equip de govern actual, sinó que també serà del següent, i potser de la següent legislatura. Lluny de tot això, i en la línia del tarannà a què ja ens tenen acostumats, no ens han deixat participar en l'elaboració d'aquest projecte. De fet, ni ens n'haguessin informat si no hagués estat perquè ens van plantar. La falta de respecte cap a l'oposició i de retruc cap als ciutadans i a les ciutadanes de Manlleu és tan gran que pretenien incorporar la seva aprovació com un punt extraordinari en el ple anterior sense ni tan sols haver-nos presentat el seu contingut. I avui estem aquí en un ple extraordinari que tindrà un cost per les arques públiques i que no caldria haver convocat si no haguessin estat per la fanfarroneria política i la mala gestió. Constatem amb tristesa que aquest tarannà de l'equip de govern no varia, sigui quin sigui el soci de Junts. La participació ciutadana és un dels pilars de la nostra política, de la nostra proposta política. I en aquest sentit, no veiem malament que se celebrés una sessió per informar les entitats i les associacions sobre el projecte ideat, per presentar-lo a la convocatòria del Pla de Barris. Més enllà del fet que es fes en temps de descompte i que ja estigués tot dat i beneït, el que trobem del tot inacceptable és que no se'ns n'hagués presentat el conjunt de regidors o regidores. És a dir, nosaltres ni tan sols sabíem que s'estava fent una reunió amb les entitats per exposar el projecte a les entitats i nosaltres estàvem aquí fent el ple. Qüestionem la metodologia participativa amb què, en un dels informes que consta a l'expedient, s'assegura que s'ha elaborat el projecte. Esperem que això els faci reflexionar i no es torni a repetir, tot i que coneixent la seva manera de fer tenim poques esperances de la millora. Per tot això, i sobretot per la nul·la voluntat de buscar consens i l'enèsima falta de respecte cap a l'oposició i als seus votants, no votarem a favor del text que plantegen. Creiem que algunes actuacions que es preveuen són interessants. Per això, emetrem una abstenció i un vot en contra del projecte que podria haver estat de ciutat, però que s'ha quedat en un projecte de l'equip de govern. Gràcies.
3: Per part dels socialistes, sisplau.
4: Bona tarda, senyor alcalde, regidors, regidores i qui ens estigui escoltant. Jo començaré deixant clar una qüestió important, és que el nostre grup està plenament a favor dels objectius de la llei de barris. Estem a favor de reduir desigualtats, de millorar la cohesió social, de crear oportunitats per a les persones més vulnerables i de construir una ciutat més inclusiva i més justa. Es tracta d'un projecte realment il·lusionant, progressista i que posa les persones i una societat justa, sana i igualitària al centre de tot. De fet, el Pla de Barris està pensat per millorar la vida de la gent, no per fer obres. I també cal dir que sovint les subvencions de la Generalitat no són prou conscients de que també són diners dels manlleuencs i, per tant, s'ha de ser superescrupulós en el seu ús. Avui se'ns presenta un Pla de Barris que efectivament es vol obrir al riu, però que a nosaltres en realitat ens hagués agradat que s'hagués obert a les persones. Llavors, hi ha 6 motius que condicionen el nostre vot i els explicaré un per un. El primer és un projecte que no té consens ni participació. La primera crítica és la manera de com s'ha construït aquest projecte. Parlem d'una proposta que condicionarà les prioritats de ciutat durant els propers 5 anys, com a mínim, i que comprometrà recursos públics importants. Malgrat això, no s'ha buscat el consens, segons el nostre parer, ni tan sols el mínim. El projecte ha estat, pel que ens van explicar, ha estat impulsat essencialment per l'alcalde i el regidor d'Urbanisme, sense la participació, òbviament, de l'oposició, i, segons hem pogut constatar, sense almenys una implicació significativa ni tan sols dels socis de govern. Ens manquen, d'entrada, les mirades de regidories tan importants en aquest pla com pot ser seguretat, igualtat i feminismes. Medi ambient, el 40% de les actuacions són transició ecològica, no energètica, ecològica. No ha participat la regidoria de medi ambient. Llengua, la regidoria de llengua, educació, serveis socials. I aquí també ens agradaria poder demanar explicacions o responsabilitats a aquests regidors que ens expliquin com en un projecte de 25 milions d'euros no han participat, que ens ho expliquin. Un pla de barris hauria de ser un projecte de ciutat, un projecte construït amb la participació dels grups polítics, de les entitats, dels col·lectius socials, dels veïns i veïnes. En canvi, avui trobem un document tancat davant del qual només se'ns ofereix la possibilitat de votar o sí o no. i aquest no és el model de governança, ni de lluny, que requereix un projecte d'aquesta magnitud. Llavors, un altre motiu seria que pensem que s'ha invertit la lògica del pla de barris. I el principal problema no és tant de forma, sinó de fons. La filosofia dels plans de barris és molt clara. Primer, s'han d'identificar desigualtats i vulnerabilitats, on tenim els problemes, on tenim els reptes a la nostra ciutat, i a partir d'aquí cal definir quines actuacions es fan per combatre-les. Però, segons hem entès, en aquesta proposta i per les mateixes informacions traslladades del govern, sabem que ha estat exactament al revés. Primer s'ha decidit quina zona de la ciutat es volia transformar i llavors no, hem buscat els indicadors per construir el relat. I això és invertir completament la lògica del pla de barris. De fet, un pla de barris ens hauria de respondre preguntes com on es concentra la vulnerabilitat social, on hi ha més problemes de convivència, d'incivisme, de seguretat, on hi ha més dificultats educatives, on hi ha menys oportunitats laborals, on hi ha problemes d'habitatge, on tenim una situació més delicada pel que fa a la cohesió lingüística i al català, que ningú se'n recorda mai del català, i és un problema social també. On hi ha desigualtats, on tenim més persones grans, on hi ha més persones amb diversitat funcional. Totes aquestes dades les tenim i probablement no s'han fet servir. I a partir d'aquesta diagnosi definim les actuacions. Aquí, en canvi, primer s'ha decidit que la zona que es volia construir i llavors el que he dit, fem el relat per justificar-ho i dic intentar justificar-ho perquè pensem que és injustificable. Un altre punt, el tercer, seria que les desigualtats no són només econòmiques. Està molt bé haver utilitzat els indicadors que s'han utilitzat, són correctes, però manquen moltes altres dades. Estem acostumats que quan parlem de desigualtats automàticament pensem en pobresa. I això és una visió massa limitada, que no reflecteix la realitat de les problemàtiques i dels reptes que té Manlleu. I tampoc és el que busca el pla de barris. I això ho dic perquè també hi ha certs grups, no només aquí, arreu, que els interessa mantenir aquesta mena de relat populista, perquè parlar de desigualtats automàticament indueix a la gent a pensar en pobresa, en immigrants, en ajudes, i convé mantenir això perquè si no ens quedem sense relat. Però les desigualtats, malauradament, tenen moltes cares. S'ha analitzat quins són els espais... Bueno, s'han analitzat, no, perquè ja els tenim analitzats. S'han incorporat a la diagnosi del pla quins són els espais on les dones senten por o se senten insegures quan tornen soles a casa de nit. S'han identificat les zones fosques o mal il·luminades del municipi dins del pla. S'ha diagnosticat com estan els nostres joves al municipi. S'ha afegit quines zones tenen més dificultats d'integració lingüística. S'han posat també sobre el mapa quins són els punts que generen més inseguretat. S'han identificat dificultats associades al model de recollida de residus, que en tenim molts, els famosos punts negres del porta a porta. Això s'hauria d'haver incorporat. S'ha incorporat una mirada de gènere a l'espai públic, s'ha analitzat la mobilitat de les persones amb diversitat funcional, barreres arquitectòniques, limitacions de l'autonomia de molts ciutadans. S'ha incorporat les necessitats de la gent gran, els infants. Per què no s'ha connectat la zona de baixes emissions, els greus problemes de contaminació que tenim, amb els indicadors socials i territorials del projecte? Totes aquestes dades les tenim, però no s'han utilitzat. Per tant, és impossible trobar aquesta mirada integral en el projecte que avui se'ns presenta i que jo crec que el Pla de Barris ens demana. Un altre punt és que el projecte està centrat en les obres, no en les persones. Quan llegim el document veiem sobretot urbanisme, passejos, reurbanitzacions, equipaments, espais públics, no, noves infraestructures. Una mica, no?, grans titulars, fotos, maquetes d'habitatge, pràcticament no hi ha ni rastre. Em sembla que són 600.000 euros del total destinat a habitatge dins del pla. I tenim molts reptes, de fet Manlleu no sap perquè no tinguis reptes, amb vulnerabilitat social, en educació. És que no em vull repetir, però clar, és que tots els punts estan lligats. I aquestes qüestions tenen un paper clarament secundari en l'enorme pes de les inversions que sobretot són purament físiques i urbanístiques. I a les dades em remeto. Oficialment el que veiem és que el 36% són transformacions físiques, el 40% es dedica a transició ecològica, el 16-17% acció sociocomunitària, llavors hi ha un 7% que és l'oficina del Pla de Barris. Però si analitzem aquestes actuacions concretes, d'una en una, jo em sembla que hi ha una realitat diferent. Una part significativa d'allò que es presenta com a transició ecològica en realitat són obres. El passeig de Sant Joan, un refugi climàtic, que és l'excusa per posar amb calçador, a més tenia la mateixa frase que ha dit la companya la Montse, la nau de l'Illa del Coneixement, que va expropiar l'Ajuntament. 1 milió i pico d'euros, un refugi climàtic. L'entorn del Museu del Ter, carrers del Museu del Ter, passeig, etc. I això cal sumar-hi actuacions incloses en altres àmbits que també són essencialment constructives, com tot el Tech Hub, els nous espais esportius o diverses infraestructures associades a fires i activitat econòmica. Res d'habitatge, amb les lliçons que ens han arribat a donar d'habitatge. I res d'habitatge. Tenien una oportunitat única, després de consultar-ho, perquè vam tenir una mica de debat sobre el tema, per construir habitatge a un edifici municipal com és el del Coro. I sí que es pot fer habitatge. Si tenim l'edifici i el que ha de fer és rehabilitar-lo, es pot fer, però no ho hem fet. O el cas de Can Mataró. Can Mataró no és un lloc amb valor històric. I una cosa és preparar un jardí perquè sigui un refugi climàtic, perdó, i una altra és gastar-se 1 milió i pico d'euros o 1 milió d'euros. Quan classifiquem les actuacions segons la seva naturalesa, veiem que hi ha 21,7 milions d'euros en inversions físiques, en obres, i 3,2 milions en accions no físiques i estructura de gestió. Això vol dir que el 87% del projecte són obres, rehabilitacions, equipaments, transformacions físiques, i només el 13% correspon a actuacions socials, educatives, comunitàries o ocupacionals. És legítim, volem fer obres i estem d'acord que calen obres. Però el que és discutible és presentar-les com un projecte orientat principalment a combatre les desigualtats. El cinquè motiu seria que Manlleu necessita una transformació social urgent, i aquí no sembla que el projecte vagi per això. Llavors, a Manlleu, quina és la necessitat principal? Fer un passeig més bonic o generar més oportunitats per la gent? Jo crec que està clar, Manlleu continua arrossegant reptes socials i econòmics importants. Històricament ha estat un dels municipis de la comarca amb més indicadors socioeconòmics complexos. Les dades disponibles per l'Observatori Socioeconòmic d'Osona apunten precisament a la necessitat de continuar actuant sobre aquestes vulnerabilitats i desigualtats socials. Per això ens costa entendre com un projecte pensat teòricament per reduir desigualtats acaba destinant gairebé 9 de cada 10 euros a actuacions purament físiques, i dic purament físiques perquè nosaltres no hi acabem de veure com reverteix autènticament això amb la gent. Aquí aquest bé, no és l'esperit que acabàvem de trobar. I l'últim punt, que també n'hem parlat, és el tema de que pensem que hi ha un risc econòmic elevat. Manlleu supera de poc els 20.000 habitants. Tot i això, apliquem el màxim nivell de subvenció possible dins d'un programa on competeixen municipis molt més grans de la mida de Vic. Aquesta decisió comportarà per als propers mandats un compromís municipal important. Parlem d'una aportació teòrica propera als 2 milions d'euros anuals durant 5 anys, i tots sabem que aquesta xifra no serà la definitiva. Perdó. Les grans obres públiques sabem que acostumen a patir desviacions pressupostàries, increment del cost de material, inflació, modificacions del projecte, imprevistos, etc. I sabem què passarà. I tenim varis exemples aquí a Manlleu. Un d'ells, potser dels més recents i els més sonats, la comissaria, que no sé si va acabar sent el doble o més del doble del que s'havia previst en un inici. No? Jo crec que sí. Bueno, en tot cas, després... I aquests sobrecostos, d'entrada, els haurà d'assumir l'Ajuntament, que sabem... que hi pot haver altres vies de finançament, però que no estan garantides. Per acabar, també vull afegir que, a banda dels 2 milions d'euros, també hem de veure el ritme que té l'Ajuntament. Aquest any, ni més ni menys, si no vaig errat, pràcticament 3 milions d'euros del pressupost d'inversions anterior passen a l'any següent. Per tant, si fem una comparativa, 3 milions, més 2 del Pla de Barris, més el que és que estem totalment hipotecats, i això impedirà que puguem fer actuacions a qualsevol dels altres barris que estiguin fora de l'àrea d'actuació. per tot plegat, i ens ho hem pensat molt, ho hem discutit molt, i de fet no m'ha sigut gens còmode fer aquesta intervenció, votarem en contra. Nosaltres hauríem volgut un pla de barris construït des de l'escolta, des del diagnòstic, des de les necessitats de les persones, perquè les desigualtats no són només qüestió de renda, són les dificultats d'una persona amb discapacitat per moure's amb autonomia al municipi, són la por que sent una dona quan torna sola a casa de nit, són la solitud de la gent gran, la manca d'oportunitats pels joves, problemes de convivència, les dificultats d'accés i la manca d'habitatge, o la pèrdua de cohesió social que massa sovint observem a la nostra ciutat. I, si us plau, el català, què passa amb el català? Els dos grans partits independentistes que mouen el nostre país. Què es passa amb el català? Que no el teniu mai en compte. Un pla de barris hauria de començar identificant propostes, realitats i construint solucions als seus voltants, però aquí s'ha fet el contrari. Primer les obres, després busquem el relat, i aquesta és probablement la millor definició per avui no votar a favor d'aquest projecte.
1: Molt bé, doncs abans de fer intervencions que contestarem, l'interventor si em demanava fer unes puntualitzacions econòmiques. Endavant, interventor.
5: Res, molt breument, per puntualitzar, a 31 de desembre de 2025, l'endeutament final del municipi era de 9,4 milions d'euros, que això suposa un percentatge del 34,57% sobre els ingressos ordinaris. El pla de barris, bueno, com tots sabeu, en el nostre cas, pel nostre tram de població, la Generalitat finançaria el 60% i l'altre 40% l'hauria d'assumir l'Ajuntament. Això són, en números rodons, uns 10 milions d'euros. Després, tant la manera que està formulat el pla de barris com la proposta que s'ha fet és que aquesta despesa s'hauria de fer, bueno, el termini inicial són de 5 anys, o sigui, aquests 10 milions d'euros s'haurien de portar durant aquest termini de 5 anys, tot i que el mateix pla de barris, les bases estableixen que en el quart any s'ha executat més del 50% del pla, es podria demanar una pròrroga, el que el faria allargar fins als 8 anys, que és el que ha dit el company. Tot i que volia matitzar aquest punt, que en principi s'hauria d'executar en 5 anys, no en 8. Els últims anys, des de 2019, s'ha de dir que, segons les dades que tenim de la liquidació del pressupost, a capítol 6, que són inversions, el 2019 es van destinar inversions 1,8 milions d'euros, el 2020 1,9, el 2021 3,4, el 2022 1,8, el 2023 6,2, el 2024 7,3 i el 2025 3,6. Per tant, l'operació ràpida, que serien els 10 milions a portar en 5 anys, que són uns 2 milions d'euros, veiem que més o menys, excepte aquests anys, el 23 i el 24, que sí que hi va haver un pic d'inversions, doncs més o menys serien sobre la mitjana dels últims anys, que ronden els 2 milions d'euros, una mica més, si féssim la mitjana. I ja està.
1: Gràcies, interventor. Començaríem, doncs, per part del govern, respostes. Eva? Si et sembla...
6: Vale, jo faig un aclariment amb el funcionament de com ha anat no, el treball d'aquest projecte. També començar fent una autocrítica, ho ha dit l'alcalde, no és com ens hagués agradat molt més poder-ho compartir més amb l'oposició, parlar-ne. Tot ha anat molt ràpid i el temps ha estat el que ha estat, tot i que és això, que no ens agrada com ha anat. Aquí hi ha hagut un grup motor format per diferents persones, polítics i tècnics, i a partir d'aquí, no, a través d'aquest grup motor, s'ha traslladat als altres regidors i regidores i als altres tècnics. Llavors, per part meva, jo he estat molt en contacte amb les tècniques de les meves àrees, que eren aquestes que feien la feina, perquè no, la feina dels polítics és donar aquestes directrius polítiques, però al final, el dia a dia, les persones professionals i els tècnics de l'Ajuntament són els que s'hi entenen i els que coneixen la seva feina. I a partir d'aquí tot s'ha nodrit d'aquests plans que ja tenim. Tot el tema d'igualtat, Andreu, és que està en el pla d'igualtat. tot això ja ho tenim recollit, tot això es tindrà en compte, el català, el jovent, vull dir que tot s'ha tingut en compte i que això, que jo demanaria confiança amb els tècnics.
1: Gràcies, Eva. Pep.
7: Sí, gràcies. Em costa molt perquè, a més, jo he intentat fer una intervenció més que moderada i curta per no avorrir aquí el personal, però veig que les intervencions de l'oposició han estat molt més llargues, probablement la qüestió s'ho valia, i no puc atendre tot el que voldria, doncs, que s'ha comentat. Però sí que, a grans trets, jo crec que una cosa és que nosaltres haguem tingut més interrelació amb l'oposició i una altra cosa és que alguns membres de l'oposició tinguin assumit quines són les bases del pla de barris. ¿Vale? Perquè aquí he vist aportacions de que hi ha zones que es podria millorar, per exemple, la seguretat. Sabem que tenim carrers alguns més foscos. Els que formen part de l'àmbit, aquest sí que evidentment es millorarà, però, esclar, a la primera premissa que he exposat amb la meva lectura, doncs ja he dit que hi havia una qüestió que era bàsic, que era, havia de ser una àrea homogènia i continuada. Val? Aleshores, doncs, aquests temes com enllumenat, com si recollida de gestió de residus, etc., no podem triar, ara farem una actuació aquí, ara farem una actuació allà, amb l'àmbit que es defineix, i aquí probablement tindríem les nostres diferències polítiques i aquí probablement doncs, hagués escollit un altre àmbit. També us diré una cosa, ho vam parlar a la comissió informativa. Si analitzem les àrees censals de la ciutat, mirem la renda dels ciutadans i si traiem el barri de l'Erm, que va ser objecte del primer pla de barris, probablement l'àrea que té la renda més baixa és la que hem seleccionat nosaltres. I us convido a repassar la documentació que tenia oberta quan es va presentar. Llavors també hi havia una altra qüestió que volia comentar. Sobre el tema del TEHAP ho comentarà doncs, el company David Bosch, però va una miqueta relacionat. He vist també una certa crítica a una dinamització, jo no m'atreveria a dir explotació turística, però sí dinamització, per exemple, del Passeig del Ter, acompanyat d'una millora. Jo crec que si hi ha alguna cosa que ens fa falta aquí a Manlleu és dinamització per atreure doncs, fons de riquesa, que s'ha dit aquí, que no sigui només la que pugui aportar els nostres ciutadans amb l'IBI. I això també lliga amb el TEHAP. I faig una miqueta, doncs, un petit comentari. L'objecte prioritari del TEHAP és influir amb el coneixement de les persones, perquè el coneixement de les persones és el que pot donar una autonomia i més riquesa en aquesta ciutat. I és un àmbit que nosaltres també hem volgut incloure dins el pla de barris. Sobre el tema de la financiació i les dificultats, jo crec, sincerament, que si altres grups haguessin estat aquí com nosaltres a l'equip de govern, haguessin anat pels 25 milions. Estic convençudíssim, convençudíssim. També penso que estar a l'oposició potser s'ha de fer el discurs que pertoca per estar a l'oposició. Però jo crec que aniríem als 25 milions, perquè si no ens dirien vosaltres sou capaços de... O si nosaltres haguéssim presentat un pla per 12 milions d'euros. Ostres, com és que renuncieu a una actuació tan rellevant com aquesta per Manlleu, que té l'oportunitat que el govern de la Generalitat us està financiant el 60% de les actuacions? No hi ha gaires oportunitats d'aquestes, val? Però tot i així, el tema dels... L'interventor ha fet una intervenció, valgui redundància, però també es va comentar a la comissió informativa. Ostres, estem en un pla de sanejament, però és obvi que dins de la planificació d'aquest pla de barri, suposant que siguin els 5 anys, ja no em vull anar a la potencial pròrroga que ens pertoca, el primer any, de ben segur, és de constitució de l'oficina tècnica de gestió del pla de barris i, a més, preparació de projectes pel qual execucions físiques i rellevants probablement fins al 2028 o finals del 2028 no en veurem cap. Una petita anotació sobre el tema de la finançació. potser hi ha recorregut de millora amb el tema de les xifres, perquè la comissaria va tenir un PEM d'1.830.113 euros i uns preus contradictoris de 54.669 euros, que és un 6,01%. És a dir, jo crec que podem fer millor les coses aquí amb aquest ajuntament, però una desviació de 2 milions a la comissaria li puc assegurar al regidor Andreu que no va ser així, eh? I en principi, doncs, res més. Ah, perdó, una altra qüestió que jo sí que he trobat a faltar, i és, a part de dins el que no us agrada del nostre pla de barris, que ho trobo normal i que vosaltres haguéssiu fet, doncs, potser altres actuacions en un altre àmbit, etc. Jo he trobat a faltar una concreció d'una proposta alternativa. De quina era la vostra
1: Silenci. Silenci, sisplau. Silenci. Silenci, sisplau.
7: Bé, jo no m'atreviria a fer aquesta resposta que heu fet, però escolta'm, és molt lícit de la que us toqui fer. Però crec que la ciutadania potser també hauria de saber quina era la proposta que vosaltres haguéssiu fet. Perquè una cosa és que coincidíem en determinats equipaments, però, ostres, creiem, que tota la ciutat mereix poder intervenir, poder gaudir d'un pla de barris, com a mínim, i ho he dit en la meva aportació al final de tot, hem intentat també que sigui aquest l'objectiu que pretén. A part de concentrar en unes determinades qüestions i en aquest àmbit. I, per exemple, també una altra referència que ara oblidava. Ostres, si ens passegem per Manlleu i mirem carrers amb problemes de mobilitat, d'accessibilitat, de voreres, jo crec que traient aquesta part que es pot veure i una miqueta més enllà enrere des d'aquesta finestra, probablement estem davant de les pitjors situacions, i si no us ho podem demanar a qualsevol persona que s'hagi de moure de manera diferent als que tenim la sort de poder anar a peu tranquil·lament.
1: Gràcies, Pep. David.
8: Sí que em volia intervenir. Sí. Ah, perdoneu. Val. No, evidentment intervendré pel tema del THAP. Ja ho sabem que vosaltres no compartiu amb l'equip de govern aquest projecte, però torno a dir, el THAP és un projecte que és, de fet, és una estratègia urbana i social també. Sí, per tant, també té el sentit de que s'ha quedi escrit dintre d'un pla de barris, perquè preveu la concentració d'activitats vinculades a la formació professional, al coneixement aplicat, la innovació, les noves tecnologies i la transferència de talent. Una concentració al centre i al cor de la ciutat. I que, de fet, està reflexat en una sèrie de taques d'equipaments que va ser aprovat en el planejament general d'aquest ajuntament i d'aquest municipi. I que, en aquest cas, alguns dels grups de l'oposició també van votar a favor d'aquest planejament. De fet, estem també desenvolupant el planejament urbanístic que està aprovat. I que alguns d'aquests, sí, és així, i que alguns d'aquests grups municipals fins i tot també portaven en el seu programa electoral, val? Per tant, clar, i una altra de les coses que també us volia comentar és que, clar, aquest THAP, que potser és algun dels projectes més documentats que hi ha hagut en aquest ajuntament des que jo soc regidor, també té el suport no només de l'Ajuntament de Manlleu, sinó una sèrie d'institucions. Aquestes institucions no són qualsevol cosa, entre cometes, sinó hi ha la Diputació de Barcelona, Eurecat, que és el Centre Tecnològic de Catalunya, el CEDO, l'UBIC, el CFORTEM, la Salle, senyor Rosent, la Salle, i la reflexió és aquesta. Estan totes equivocades o és perquè, segons vosaltres, doncs està en un lloc que hi ha un risc d'inundació i, per tant, com passa amb el 40% del municipi de Manlleu, i quan l'ACA ens va donar va fer la resolució que era possible fer un centre d'innovació de formació professional com és, en aquest cas, en aquest indret. Gràcies.
1: Gràcies, David. Jo abans de tornar a torn també de paraula a l'oposició sí que voldria fer voldria fer uns matisos de les intervencions, perquè s'han dit moltes coses. De fet, ja hi ha diverses coses que ja han condensat els companys i que no val la pena tornar a repetir, però començo per la intervenció de la gent de Manlleu. En el vostre cas, per exemple, comentàveu de les àrees d'atenció especial que han de complir els requisits. Mirin, és que quan vam mirar tot el mapa de Manlleu, tot Manlleu complia els requisits per rebre una llei de barris. Per tant, no és que ens haguem ficat en un lloc que ho hem anat a forçar perquè haguem hagut de forçar la màquina per fer-ho quebre, no, és que tot Manlleu complia els requisits per ser una àrea d'atenció especial per poder-ho rebre. Per tant, ostres, i em sembla que això, més a més, si no m'equivoco, ha de constar doncs, en el que és la documentació, però si no, n'hem parlat amb les reunions prèvies que hem tingut i ho hem exposat. Però sí que voldria fer esment a coses concretes que s'han comentat aquí i me'n vaig a les propostes dels grups. Per exemple, en el cas de la gent de Manlleu, en el vostre programa electoral parlàveu d'impuls de la formació professional, de rehabilitació d'edificis, de promoció de fires i mercats. Coi, precisament, doncs hi ha una part de la llei de barris que es dedica a tot això. Pel que fa a la CUP, per exemple, doncs parlàveu de pacificació de trànsit. Hi ha una bona part, o una part concreta d'aquesta llei de barris, que va, per exemple, per pacificar el trànsit, que és per fer plataformes doncs, aquí en els centres, a millorar l'accessibilitat. Per tant, ostres, jo crec que això també no hauria d'estar a favor d'aquests canvis. Encara que hi hagi altres opcions dintre de la mateixa llei de barris, les quals pugueu dir, ostres, doncs jo no la compro. Però és que és normal que no compreu una llei de barres que haguem pogut fer des del govern al 100%. Per què? Perquè és, evidentment és legítim que tinguem visions diferents de la població, perquè així ens presentaríem junts. Crec que l'oposició, ho he repetit a l'inici, doncs hem fet autocrítica. Podríem haver fet més reunions, podríem haver fet diferent. El temps ha estat molt limitat. El temps ha estat molt limitat. Us asseguro que l'equip que han engegat i que ha anat promovent el que és la llei de barris, i que no és, i ho torno a dir, no és només una qüestió política, perquè evidentment doncs, hi havia polítics aquest equip motor, sinó que hi ha una bona part també de tècnica i de consultories. S'ha treballat molt com perquè es vingui aquí i es trepitgi d'aquesta manera la feina. Us asseguro que no és de rebut. Perquè si no ens haguéssim presentat, m'agradaria passar a la cara de tots vostès al proper ple del mes de juliol. Seria bastant diferent. Llavors potser sí que riurien, i ho riurien segurament amb raó. Però no ara, quan hem corregut per poder entrar en una llei de barres, en una convocatòria, que ens fa falta, que no garantitza que ens la donguin. I si no ens la donen, llavors potser hi haurà un moviment per fer altres aportacions o per fer altres millores. Però crec que era important que Manlleu concorregués aquesta convocatòria. Per acabar amb la CUP. Em sap bastant greu la intervenció que han fet del cos del pla extraordinari. Ara no recordo si vostè era regidora o no, quan es va fer un ple, precisament, perquè tres grups d'aquí de l'oposició el vau demanar per buidar de competències a l'alcaldia, que no us en veu sortir però que ho vau demanar. Aquell dia això es feia de fanfarró, intentar una cosa i no en sortir-se'n, vendre un èxit, vendre un mèrit i no en sortir-se'n. Això es feia de fanfarró. No donguin lliçons de costos amb plens extraordinaris, perquè això m'ha sabut bastant de greu. I això sí que és intentar manipular què és el resultat de la democràcia, perquè el que eren les competències del caldi de la Junta de Govern són els que han sigut sempre. I a més, sense tenir els suports. I pel que fa al PSC, només dir una cosa. Vostès portaven en el pla electoral un punt molt clau, que era fer el millor passeig del Ter de Catalunya. El passeig del Ter entenc que només és de la riba del Ter. Ja anem limitant Catalunya. És igual, el millor passeig fluvial de Catalunya. Ostres, portem una llei de barris que es diu Obrim Manlleu al riu. Obrim Manlleu al riu. Més clau que això, més, o sigui, intentar fer el millor passeig del Ter i altres coses, evidentment, però crec que si tots parlem d'intentar renaturalitzar la ciutat, de més oportunitats per a tothom, i això més ho podem fer sota un paraigües i lligar-ho dintre un projecte, ostres, jo almenys els demanaria la seva abstenció. I més perquè vostès han tingut responsabilitat de govern en aquest mandat i entenc que també si ho haguessin vist diferent potser haguessin començat a llei de barris i no ho van fer. Ara sí que obriria doncs, torn de rèplica per part de l'oposició. Un segon, qui replica? Doncs comencem una altra vegada per a la gent, la CUP i PSC. I llavors veurem si fem un últim torn per part de govern, però tancarem. Endavant, Rossend.
9: Gràcies, alcalde. Resposta en Pep Madrid. Si haguéssim tingut temps des de maig, segurament haguéssim tingut tots propostes.
8: Vale? Només dir això, vull dir, amb el temps que hem tingut, ens hem repassat tota la documentació, ja el pot veure que jo ho porto tot imprès i m'ho he repassat, però clar, per fer propostes, jo primer repasso això, miro quines quallen, quines quadren i quines puc aportar o no, però necessito, doncs, temps. Vale? Ja sé que el temps era apurat, però el temps és apurat per tothom. Si haguéssim començat tots a maig, segurament hi haurien aportacions de tots els grups que som aquí. Perquè si ens diuen vostès és que hem de córrer, correm, eh? Com ja saben, tots els grups de l'oposició crec que van fer un front comú amb l'Institut d'Escola del Ter i ens van presentar tots. Vull dir que això, crec que aquesta llei de barris hauria de ser així. Cosa que van dir, doncs, que per falta d'aquest temps que hem dit nosaltres, doncs no serà. En David, amb el text cap, nosaltres no ens neguem a un centre tecnològic. Estem totalment a favor de la formació professional. El que no estem d'acord és el lloc on es fa, ja ho hem dit molt, ni la ubicació, ni la nau, ni l'expropiació, ni etc. Però ja sabem, que Manlleu ha de ser, per mi ja ho he dit sempre, la capital de la formació professional de la Catalunya Central. I és que jo ho tinc claríssim, i ja ho saps, que jo sóc professor de formació professional. I que, a més, la formació professional i els estudis donen una integració, una cohesió social que integren a molta gent del poble. I és que és vital, si és que jo estic amb tu, però no aquí, en aquest emplaçament. Perquè al final també estàs al centre del poble i el centre del poble és el centre. Tal com hem tret els camions, no sé què passava en un centre tecnològic, depenent de com vagin els volums. Però hem acabat traient els camions perquè els camions de l'any 1970 eren uns i els de l'any 2026 són uns altres. I al centre, un tràiler de 40 tonelades no li veiem i l'hem tret. Això, jo penso que aquí farà passar el mateix. Per això aquest projecte no el veiem. I Arnau, hem dit que sí que allò de les fires endavant, Pep Madrid dèiem, hem de generar riquesa, però també hem dit, i on els fiquem? I on teniran? És a dir, s'ha de tenir clar que volem obrir, que vingui gent i generar riquesa, sí, però clar, aquesta riquesa s'ha d'ordenar, s'ha de saber on de posar. L'altre dia estava l'embarcador està tot ple, és a dir, hem de tenir clar què farem, i només érem la gent del poble, i els cotxes ja arribaven per dintre el pont, què farem? Ara venen 1.000 persones o 2.000 al Birding, on els fiquem? On els endinyem? Que a més volem que sigui una fira, i crec que ha de ser una fira internacional, explotar-ho al món, perquè a més els europeus aquest tema els agrada molt i crec que podem ser punta de llança, però on els fiquem? És a dir, sí, però amb ordre i seny. Vale? Gràcies.
10: Gràcies, Rossent, per part de la CUP.
11: Gràcies, alcalde. Bé, intentaré ser molt breu, molt, molt curt i molt concís. Pep, no em sembla de rebut que ens retreguis que no aportem. Quan se'ns presenta un pla absolutament tancat i que en cap moment, i probablement, hauríem arribat a moltes de les coses que esteu proposant i donant tot el suport possible. Però heu perdut una oportunitat de fer un pla de barris consensuat per tothom, que, recordem-ho, o almenys jo ho veig, estem hipotecant una o dues legislatures. Teniu molt clar que m'anareu o com va això? Vale. Per tant, penso que hi havia una oportunitat i no és de rebut que em digueu que vau començar a maig. D'acord, la convocatòria era a principis de maig. Però la previsió de presentar-se al pla de barris no és de principis de maig. I podríem haver començat a treballar amb això. I ens hi hem posat bé, i ho saps perfectament. Quan ens heu explicat, és la mateixa informació, és el mateix que faig quan en Pablo no sé què ens presentava. És dir, ostres, tot el que esteu dient, primera notícia. Però és clar, perdoneu, estem aprovant una cosa que deu d'estar impressa a punt per entregar. Vol dir que és absurd estar aquí. Vull dir, aixequem la mà, votem i avall, és el vostre. I ens sap molt greu que és el vostre. Perquè, torno a repetir, el que no acceptaré de cap de les maneres és que ens diguis que no hem aportat. Perquè l'única opció que teníem era revisar. Qüestió en què jo m'he negat amb el meu grup, per no perdre temps, perquè és absurd. Quin sentit té mirar les fitxes? No té sentit. Per què? Home, perquè està tot decidit. Doncs endavant, és el vostre. Perquè quedi clar que és el vostre. I que quedi clar que si haguéssim treballat, molt probablement la diferència podria ser molt poca. Perquè hi han conceptes que no entraré amb els que estem absolutament d'acord. Absolutament que la zona és el Baix Vila. Està absolutament d'acord en que s'han d'aprofitar per... Hi ha aspectes i qüestions que faran una mica de riure, i em sap greu. A veure, el Tech Hub em sembla perfecte, però colar-lo com a refugi climàtic, hòstia, és que fa una mica de riure. Probablement sí que és com va, i que sí que estem, com diu el Rossent, per la formació professional, per tot el que vulgueu i més. Però és que això sembla fet amb calçador. Que són les quatre tonteries que podem dir, perquè no tenen cap sentit. O sigui, per molt que diguem que el Tech Hub no ens agrada o que no ens agrada el centre, que no serveix de res. Està tot fet. Res més, i no contestaré. Gràcies.
1: Andreu?
4: Gràcies, Arnau. A veure, jo també seré breu. Jo no sé, mira que he parlat estona, si realment no m'he explicat bé o també hi ha un punt de malinterpretar el que dic i girar-ho, perquè hi ha coses que m'heu respost que no tenen res a veure amb el que he dit. Per una banda, gràcies Eva per contestar. Jo no dic que vosaltres no estiguéssiu al cas, que no proposéssiu, que els serveis tècnics. Jo el que dic és que per mi una implicació és que jo com a regidor de X dic que aquest punt és innegociable i ha d'anar al pla de barris sí o sí. I a mi em sembla que cap de la resta de regidories ha imposat els seus indicadors per construir un pla de barris que fes consens entre les diferents àrees. A mi em sembla que, jo em refereixo a això, i aquí ningú dubta, òbviament posant en Pep per davant, que hi ha hagut un fart de treballar, ràpid segurament, i això no ho dubta ningú, però les maneres, jo crec que no. Quina proposta tenim nosaltres de pla de barris? És que nosaltres no tenim proposta. La proposta sap quina és? Posar totes aquestes dades, i el que ens diguin les dades, el que ens digui el mapa, allò serà el pla de barris. Allò que és la realitat, l'objectiu, el que ens diu les dades, no el que a mi em vingui de gust. Allò és el pla de barris que volem. Aquesta és la nostra proposta, ni més ni menys. I a mi em sembla que totes aquestes dades no s'han creuat. No s'han creuat perquè, a més, el consultor ens ho va explicar, ens havien fet servir aquesta, aquesta i aquesta. Bàsicament dades de renda. Punt. I jo crec que les desigualtats van molt més enllà. I a més crec que l'he explicat, crec que les desigualtats tenen moltes cares. No els hi tornaré a llegir la llista. Llavors la comissaria, Josep, si no vaig errat, la primera proposta de pressupost tancat a inversions era de 500.000 d'euros, 500.000, al costat del museu. I a partir d'aquí, canvis. M'és igual, va canviar el projecte o no? Canvis. Sí, riguin, però vostès van fer una modificació del projecte de 90.000 euros. 90.000, d'un milió i pico, això és un 10%. Com pot dir que la desviació és d'un 1%? Com pot dir que la desviació és d'un 1%? És que està mentint directament. No, està mentint. Està mentint i, si us plau, quan acabi em contesten. Perquè això d'interrompre també... I a més, amb el tema econòmic, tenim posicions diferents. Potser no som igual d'ambiciosos. No ho critiquem. Però entenguin que, a més, vostès precisament no estan per donar-nos confiança econòmica, que van governar el mandat passat i tots sabem com hem acabat. Clar, és que aquí anem donant lliçons i no sé, el tema del planejament urbanístic, David, és veritat, hem votat moltes coses, però jo el que dic és que hi ha coses que literalment són un frau. Encolomar una cosa amb un projecte de diner públic que no és el que realment està demanant aquest projecte, no és el que toca, crec jo. Va per aquí, no va per criticar, l'obra en si. Hi ha moltes de les coses molt interessants però que creiem que no haurien de tenir cabuda en un pla de barris. Què és l'excusa per fer-les? Bueno, si n'hi ha una o dos, però és que al final et mires la llista d'actuacions i, ostres, jo crec que compleix més aviat poc, crec jo, tema de dinamització del passeig, òbviament, cal renovar-lo, cal dinamització, però jo em pregunto, tornant al pla de barris, això revertirà en reconduir, canviar desigualtats? Expliqui'm-les. I més enllà d'això, bueno, temps limitat. Quan estàvem a govern ja parlàvem del pla de barris. Vull dir, és que no és una cosa que haguem d'esperar a que surti la convocatòria per posar-nos a treballar. Jo crec que és una cosa que hauria d'estar sempre sobre la taula i una estratègia de ciutat que jo crec que no hi és, per això s'ha fet el pla així, perquè si hagués estat s'hauria fet una cosa diferent. I crec que no em deixo res, així que... I ja està. I que no estem en contra del Tech Hub, no s'equivoqui.
1: Gràcies. No sé si hi ha alguna intervenció més, però aviso abans de donar intervenció, darrere de les vostres intervencions tancaré i aquí ho deixarem. Hi ha hagut dos torns d'intervenció per banda i tancarem.
7: Gràcies, alcalde. Un parell de qüestions només, sobretot perquè sembla que l'equip de govern, evidentment, que governar és prendre decisions i per això estem, però en referència també a la intervenció que ha fet la companya Eva Font, a la presentació de la companya Eva Font, a la presentació que us vam passar doncs, el dilluns, crec que era

0: mapa d'instal·lacions d'equipaments esportius del municipi de Manlleu, pla local d'esports, pla local de seguretat, marc d'acció, economia social i solidària, una economia plural pel desenvolupament harmònic de Manlleu, pla d'actuació de Manlleu Activa, pacte per l'agenda d'innovació de Manlleu, revisió i actualització del projecte Ciutats Amigues per a les persones grans, pla d'acció d'economia social i solidària de Manlleu, pla de convivència i interculturalitat, pla de salut de Manlleu, pla anual d'actuacions, pla educatiu entorn de Manlleu, pla d'igualtat de la ciutadania, pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Manlleu, pla local d'igualtat i feminisme i pla local de joves de Manlleu. Tots aquests plans són els que han servit de base a aquest projecte. I sobre la qüestió de que si l'àmbit de la zona doncs era el més idoni en funció de vulnerabilitat, immigració, etc., amb aquest mateix document que us vam passar dilluns, potser us va passar una miqueta per alt, i us diré el percentatge de població estrangera que tenen els barris de Manlleu amb aquest percentatge més alt, que està entre el 31 i el 40%. Hi han tres districtes censals, que són l'Erm, Vilamirosa i Baix Vila. Res més, alcalde.
1: Gràcies, Pep. Jo, per no allargar de forma indefinida el debat, perquè crec que és evident que tindrien un model que no sabem quin, però tindrien un altre model, doncs, de la llei de barris. Sí que els voldria fer un prec, és a dir, podem compartir que no sigui el seu projecte de llei de barris, ho podem entendre i és legítim, només faltaria. Però el que sí que demanem és que no només que reflexionin amb el vot que faran avui, perquè crec que si els hi preguntem si tot i que no sigui el seu model, si serà bo per Manlleu o no, crec que és bo per Manlleu aconseguir aquesta llei de barris i si s'aconsegueix tothom se n'alegrarà. És a dir, encara que avui algú vulgui votar en contra, si llavors s'acaba aconseguint tothom, llavors se n'alegrarà. Per tant, us demanaria que reflexionéssiu amb aquest vot que fareu avui. I sobretot una altra cosa. Aquell que pugui fer alguna cosa perquè ho puguem aconseguir, que ens hi ajudi. Però no en el govern. Que ajudi la ciutadania de Manlleu a poder gaudir d'aquests 25 milions de pla de barris. I sobretot, que no hi entorpeixi. Sobretot veig per les mirades que algú es creua enmig del discurs. Que no hi entorpeixi. Només demano això. Complicitat i que pugui tirar endavant. I que sobretot, si és que algú pot fer alguna cosa perquè ens ho donguin, doncs home, si ens hi poden ajudar, estarem encantats de la vida. Dit això, doncs passaríem a la seva votació. Vots en contra? Hi han 5 vots en contra, 3 de socialistes perquè n'hi ha Toni Poyato, un d'Argent de Manlleu i un de la CUP. Abstencions? Hi han 3 abstencions, Aliança, un d'Argent de Manlleu i un de la CUP. Vots a favor? S'aprova amb els vots favorables d'Esquerra i Junts. Junts som 7 perquè avui n'hi ha la Montse Costa. Per tant, doncs, estem contents perquè s'aprova aquesta petició i esperem, doncs, en les properes setmanes, mesos, poder tenir bones notícies que segur que alegrarà a tothom, encara que s'hagi votat en contra i hi hagi hagut una abstenció. Que tingueu bona tarda i ens retrobem la setmana següent o l'altra.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han requerit activació d'una ambulància, trasllat a la persona afectada a un centre sanitari, i un 41% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. El Servei Meteorològic de Catalunya ha determinat que la segona onada de calor ha acabat amb diversos rècords de temperatura que s'han assolit. Tot i això, es preveu un repunt de cara a diumenge. De fet, una tercera onada de calor amb pics màxims a principis de la setmana que ve podria tornar a recuperar aquestes situacions. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el pla de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes ja estan en marxa. El conseller ha fet aquestes declaracions des de la Garrotxa.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a l'altre, són la principal estratègia de gestió forestal de Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat 2.500 hectàrees. El govern insisteix, a més, que s'han de seguir les indicacions dels bombers. Tamara García és la directora de Prevenció i Extinció d'Incendis.
3: Penseu que en primer lloc bombers sempre és salvar vida, per tant mai deixarem a ningú enrere, així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen quan diuen que confinem, és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys, i si us plau, fem cas a tot això que ens diu el cos de bombers, perquè està molt analitzat de forma prèvia i és per la nostra seguretat.
1: Una situació com la que ha tingut lloc, malauradament, a l'incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, que ha causat, de moment, 12 persones mortes, 8 ferits, mentre que hi ha 23 persones que continuen desaparegudes, persones que serien les que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per aquesta evacuació. Hi ha avui 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 435 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen restriccions d'accés.

Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat. Welcome!

0: Són les 6.
1: Són les 6.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Un temporer de 64 anys va morir ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova. L'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a la una al migdia i, segons han explicat, l'home hauria patit un cop de calor. Inspecció de Treball, Mossos i autoritats judicials estan investigant les causes. La víctima vivia a Lleida i treballava en una empresa d'aquest municipi del Segrià. El succés s'ha produït en plena onada de calor. Diversos municipis de les comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana. De fet, des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afeccions relacionades amb la calor. Barcelona ha assolit en menys de 2 anys rècord de temperatura. El més recent, aquesta mateixa setmana, en 40,9 graus. Tot plegat suposa una tendència que constata un increment de temperatura més rarament any rere any. Des de l'Observatori Fabra, els científics avisen de la necessitat d'actuar contra els efectes del canvi climàtic. Alfons Puertas, perdó, és cap de la secció de meteorologia d'aquesta entitat.
4: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, 2 anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
3: Una calor que afecta també especialment als usuaris d'algunes línies de rodalies de la R15 i la R16. En aquestes, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho denunciava a la xarxa la portaveu de Dignitat a les vies, Ana Gómez.
5: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració i el tren acaba allà.
3: Precisament la comunitat de regants a l'esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir d'aquesta setmana que ve del delta de l'Ebre, una mesura excepcional per combatre la proliferació del llepó, una alga que creix a les parets dels canals del rec fruit d'aquesta calor. Darrer apunt, pendents, la selecció espanyola juga aquesta nit als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Serà a partir de les 9. Estarem atents a veure com evoluciona.

en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit. Que ho sàpiga.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 7. Són les 7. Ràdio Manlleu. Fopodcast Manlleu.
1: Avui és divendres 10 de juliol del 2026 i tal dia com avui, de fa 254 anys, l'any 1772, l'Ajuntament de Manlleu rep i, complint l'ordre, fa públic l'edicte pel qual s'informa de l'abolició de la moneda antiga, dita el billó.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts a l'Infopodcast d'avui. Us parla un servidor, Eloi Rubio, i a continuació repassem els actes més importants d'aquest cap de setmana a Manlleu. Avui, divendres 10 de juliol, arriba carregat de propostes culturals i musicals. A les 7 de la tarda, l'Esteve del Centro dona el tret de sortida amb un tast de caves a l'Espai Rossinyol, una activitat que combina una selecció de caves amb la lectura dramatitzada de textos teatrals. A la mateixa hora, al Casal Baira Baixa, el cantautor valencià Josep Lluís Notari presenta el seu disc Geografies Sentimentals amb entrada gratuïta i taquilla inversa. A 8:45 del vespre, l'Espai Rossinyol acollirà la tradicional sopar de biquinis i a les 9, també, als Jardins de Can Puget serà l'escenari del 82è plec de sardanes amb les cobles, la principal de Llobregat i Marinada. I avui també la nit continuarà a 9:45 amb una nova sessió de les Llunes del Ter que porta el reggae, el dub i els sons del món demà del Human Soul System, el Passeig del Ter. I a partir de les 10 també hi ha dos concerts. El públic podrà escollir entre un concert de flamenc fusió d'Aitor Palazuela al Club Denis Manlleu o l'actuació del grup manlleuenc Auca a l'Espai Rossinyol amb taquilla inversa. Demà dissabte, el Museu del Ter proposa una nova sortida naturalista dedicada a les libèl·lules. L'activitat començarà a les 10 del matí des del campus de la Torre dels Frares de la Universitat de Vic i permetrà descobrir aquests insectes i els seus hàbitats. A la tarda, l'embarcador del Ter acollirà una nova edició del ciclo indoor, amb dues sessions, a les 6 i a 8:45 del vespre. I a les 7, el Pub Xauxa serà l'escenari de la Festa dels Rostits, organitzat pels Rostits de la Plana, col·laboradors d'aquesta casa. Diumenge, a les 12 del migdia, el cicle de vermuts al Ter oferirà un concert de Fernando Salinas i Mireia Pla, un repertori que viatjarà pels Balcans africans, llatinoamericans i mediterranis. I per acabar el cap de setmana, a les 7 de la tarda, el cor del Teatre Centre oferirà un concert al Casal Popular Boira Baixa, amb taquilla inversa, on interpretaran el repertori del seu concert de final de curs. Aquestes són algunes de les activitats previstes per aquest cap de setmana a Manlleu. Podeu consultar tota la informació i tots els detalls a l'apartat d'agenda del Ter.net. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, Eloi Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda i un bon cap de setmana.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

mateix de l'Anoia, un lloc on fan unes vacances, però algo bestial, eh? De juliol a octubre. Molt bé, que us ho passeu bé, Anoia, amb aquestes fantàstiques vacances. També saludem els companys i companyes de Lleida, la terra ferma. També els companys i companyes que esteu a

exclusivament amb la Maneta i anem a començar el Hit Parade. Sóc en Jordi Casas, l'encarregat d'acompanyar-vos, i més endavant en Esteve Llop ens presentarà una d'aquelles

tu el gran Joan Miquel, en pau descansi, que venia tot emocionat mentre a la ràdio sonava aquesta cançó i deia: Jordi, m'he comprat Brummel, ostres! I els pantalons, el chap viejo amigo i tota aquella època. Us imagineu els anys 70? Que hagués vingut un paio amb un pen i s'hagués posat a punxar música, haguéssim flipat. Era directament...

que vol dir llogater, i Chris Lowe, de Pet Shop Boys, una de les meves bandes, en aquest cas duet preferits de la música de tots els temps. Molt bé, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Espero que estigueu francament perfectament i recuperant aquestes cançons que més ens fan recordar altres temps. L'altre dia vaig posar en exclusiva una cançó house que em va enviar des d'Austràlia, Sergeant Slick, que té precisament un sampler d'aquesta cançó de Valerie Dore que es deia The Night.

Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

França vam posar una altra cançó d'ells que es deia Candlelight. Per cert, fa uns dies vàrem tenir una molt mala notícia. El tema el posarem sencer, si us sembla bé. A la propera edició de Hit Parade ens ha deixat Manolo Arjona als 58 anys, un dels membres d'aquesta gran banda que sonava a Ibiza amb aquells vanos i que es deia Locomia. Doncs res, descansi en pau, Manolo Arjona. La setmana vinent li farem un homenatge amb temes d'aquesta banda que es diu Locomia i de la qual crec que ja només queda en Xavi, només queda una de les persones perquè els altres dos, juntament amb Manolo, també ens van deixar. Una d'aquelles bandes irrepetibles, amb aquells vanos des del Cudivisa, Locomia, descansi en pau,

0: Vincent Myatt i els teclats de Vincent Clark, que més tard fundaria Eurasure i també va ser membre directament d'una banda que coneixereu i es deia Depeche Mode.
1: Ei, que arriba l'estiu amb Jordi Casas. Vigila, que comença el festival.

també de Over My Shoulder, El de la Mochila Azul. Mike and the Mechanics, amb una cançó que vaig tenir l'oportunitat de presentar com a novetat. Ara una mica de Chrissy Hynde, de Pretenders, amb això que es deia Calderilla a la butxaca.

no vull un amant, només vull un amic o una amiga. Aquí teníem un hit de Texas de l'any 1989 amb aquesta banda escocesa liderada per Charlene Spiteri, una noia amb la qual tinc una foto perquè la

després a la ràdio, una noia així sèria, però maca i emblemàtica. Charlene Spiteri, Texas, I don't want a lover, I just need a friend. Senyores i senyors, això és Hit Parade, un viatge musical que a vegades ens fa caure la llàgrima de l'UB que es vivia a altres èpoques, eh? Els 70s, 80s, 90s. Ells van crear cançons com The Power, Killed Off Snap, Rhythm is a Dancer o, per exemple, aquesta des d'Alemanya. Es deien Snap. I aquest un dels seus darrers temes, Exterminate.

0: Creieu que és nostàlgia quan dic que es vivia millor abans que ara? Els meus temps, recordo... Esteve Llop, què recordes dels teus temps? Bé, els teus temps són actuals, perquè ets més jovenet, però bé, ara l'Esteve Llop ens presentarà alguna que altra cosa. Esteve, què tal?
1: Amigues i amics de Hit Parade, com estem? Moment de posar el focus en una cançó en concreta de la història de la música i seguim amb l'ambient dels anys 90 que us hem portat ja en els darrers programes en aquest petit espai dins del Hit Parade. Anem amb una cançó que parla de la nit, de passar-s'ho bé. I, de fet, és curiós que hi ha una cançó que es diu Ritmo de la Noche, de la qual ja n'hem parlat i hem escoltat abastament en altres ocasions a Hit Parade, que en aquest cas vindria a ser la seva versió homòloga en anglès. Es diu The Rhythm of the Night, el ritme de la nit, de la mà d'aquesta formació que l'any 1994 sonava per tot arreu. Corona.

0: Anys 90, una música bestial amb Alexia. Això es deia Summer is Crazy. L'estiu és ben boig.
1: L'estiu és ben boig.
0: Molt bé, senyores i senyors, és l'hora dels adeus. Ens hem de dir adeu-siau. Jo sóc en Jordi Casas. Us saludo a tots i a totes. I també ho fa un noi que ha estat amb vosaltres fa no res, Esteve Llop.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, mira, aquí ha pogut...

d'Alemanya, que, per cert, encara actualment treu coses. Suposo norenteros i norenteres que recordareu aquesta cançó de ATV

0: La ràdio del Ter sona a tot el món.
1: Anywhere, anywhere, anywhere.
0: Escolta'ns